Els divendres i els dissabtes d'11 del vespre a 3 de la matinada. La festa no s'atura al Maxi Flash amb Héctor Ortega.

I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: vida graciosa, la vida és més sabrosa.
1: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.

0: un buit. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
3: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
5: Flash FM Andorra 93.8.

0: punt 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
4: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
6: El que vols escoltar sona Flash FM.

Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: Montbuit.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.d.

0: 8. Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
4: Let go.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: El nostre so és únic.

0: un 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: 8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Escoltes Flash. Flash FM Andorra 93.8.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash!
6: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics.
3: Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
6: Oye, estoy a...

0: 8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: El nostre so és únic.

0: Un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una cançó. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: és FM. Let's go! El poder del ritme.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: una sabrosa.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme. No.